0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dilluns, 10 d'agost, són 3 quarts de 8 del matí. Comencem una setmana marcada per l'eclipsi total de sol que es podrà veure aquest dimecres a Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Un fenomen astronòmic que no es veia des del 1905 i que no es repetirà fins al 2180. Per poder observar-lo, la Generalitat ha habilitat punts d'observació a una vintena de municipis i desaconsella, això sí, desplaçar-se a entorns naturals en un moment amb el risc d'incendi per la calor i la sequera d'aquest estiu. A més, es posarà en marxa un dispositiu especial per evitar el col·lapse a les carreteres i garantir la seguretat amb 700 agents dels Mossos d'Esquadra i 150 agents rurals. En breu en parlem, en un informatiu on també explicarem que el Plàter, el Pla del Departament de Territori per desenvolupar energies renovables, ha rebut més de 12.000 al·legacions per part de municipis, consells comarcals i entitats locals que expressen el seu rebuig a la proposta. En breu entrem en matèria, abans la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
2: Bon dia. Avui dilluns comencem la setmana amb temperatures altes a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu de Lleida i al sud de Tarragona i no es descarten ruixats i tempestes de forma dispersa i feble. Bufa vent fluix de llevant amb més intensitat durant la tarda a la depressió central. És una informació d'EMET.
1: I pel que fa a les carreteres, segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora tenim retencions a la B10 a Barcelona en direcció Nus del Llobregat. També circulació densa a la B20 a Barcelona en direcció també Nus del Llobregat i també i circulació intensa a la C25 a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els ho comentàvem, compte enrere per a l'eclipsi total de sol d'aquest dimecres. Entre 8:15 de la tarda i 9:15 del vespre serà el moment àlgid d'aquest fenomen astronòmic que es podrà veure a bona part de Catalunya. Joaquín Calvente.
3: A Catalunya, les zones més privilegiades les trobem a la franja del terç sud del territori, és a dir, les comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Ponent. El Campín de Prades ja congrega els espectadors més matinets.
4: Hem vingut tota la família per passar uns dies plegats amb l'excusa de l'eclipsi.
5: Vam aprofitar també l'estança aquí per veure l'eclipsi.
6: Vam estar investigant una miqueta i vam veure que aquí a Prades hi havia uns cels molt clars.
3: El govern ha habilitat més d'una vintena de punts d'observació oficials, la majoria a la demarcació de Tarragona. També el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre, i es podrà seguir pel canal de YouTube de la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat. Si es vol veure de manera presencial, el principal requisit és l'horitzó ben net per l'oest. Ni lleugeres elevacions, ni arbres i encara menys edificis o petites construccions. I parpadejar el mínim possible perquè la fase de totalitat d'aquest eclipsi durarà entre 28 segons i 1 minut 32 segons.
1: Un eclipsi que també els retransmetrem aquest dimecres a través de Ràdio 4 de Ràdio Nacional amb un programa especial a partir de les 8 del vespre. I per aquells que vulguin veure l'eclipsi, ara es plantegen dues qüestions. Quin temps farà i també des d'on es podrà observar millor? Per què, atenció, hi haurà restriccions al medi natural, Llorenç Llop?
7: No tots els llocs tenen bona visibilitat i no a tot arreu està permès accedir-hi. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant per garantir la seguretat de les persones i disminuir el risc d'incendi. El tancament començarà a les 9 de la nit del dia 11 fins a les 8 del matí del dia 13. Josep Antoni Mur, inspector en cap del cos dels agents rurals.
8: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen. No?
7: Per l'eclipsi gairebé es duplicarà el nombre d'agents rurals. En total hi haurà uns 1.300 efectius. A més, s'ha dissenyat un dispositiu especial de trànsit per facilitar els desplaçaments. Un fenomen natural molt esperat que cal veure'l ben protegit amb les ulleres que portin l'homologació 123-12-2.
1: El Departament de Territori rep més de 12.000 al·legacions al Plàter, el Pla Territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. Una proposta que s'ha trobat amb dures crítiques per part del territori. Àlex Eloi, bon dia.
9: Bon dia. D'aquesta manera, el govern tanca la primera fase del procés d'informació pública sobre el Plàter. Consells comarcals, ajuntaments, sindicats agraris, entitats ecologistes i plataformes locals fan una crida a aturar-lo. Aquest matí explicaran en roda de premsa els motius pels quals s'hi oposen. Entre d'altres, critiquen que el pla destrueix el territori rural, instal·lant les infraestructures fotovoltaiques i eòliques en terres agrícoles i espais naturals, que aposta per un model especulatiu que beneficia grans corporacions privades i obliga a construir més. I denuncien que no s'ha escoltat els municipis ni la ciutadania per dissenyar-lo. En aquest sentit, destaquen que s'ha convertit en la proposta normativa a la qual s'han presentat més al·legacions de la història de la Generalitat. De la seva banda, la Conselleria, a través de l'INCAEN, l'Institut Català de l'Energia, ha començat a analitzar les al·legacions per tal d'introduir-hi les que són tècnicament viables. Un cop s'hagin introduït les modificacions al document inicial, s'obrirà una segona fase d'informació pública per validar els canvis.
1: Gràcies, Àlex. D'altra banda, també els expliquem que l'estrès hídric que pateixen els boscos els converteix en combustible durant les onades de calor i en un accelerador quan es declara un incendi forestal. Des que va començar la campanya d'estiu el dia 1 de juny i fins a mitjans de la setmana passada, han cremat més de 4.600 hectàrees a Catalunya. Això suposa una reducció gairebé del 50% respecte al mateix període de l'any passat, Maria Gómez.
10: L'estat de salut dels nostres boscos és delicat perquè han de fer front a situacions adverses com les altes temperatures o la manca d'aigua, però amb una dificultat afegida. A diferència dels animals o de nosaltres mateixos, les plantes i els arbres no tenen capacitat de moviment. Des del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals, recomanen acompanyar aquesta massa boscosa per ajudar-la a sobreviure. Josep Maria Espelta, investigador.
11: En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres puguin gaudir de més bones condicions. No? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures que també, doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic. No?
10: La lectura positiva és la capacitat de resiliència d'algunes espècies. És el cas del pi blanc, perquè les pinyes resisteixen les flames i, per tant, protegeixen les llavors, els pinyons.
1: I l'Ajuntament de Montblanc ha demanat a Google Maps que posi algun tipus d'avís, sobretot divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes no recomanin passar per dins del nucli urbà del municipi quan hi ha retencions a la Nacional 240 i a la P2. Les cues que es formen entorn a la rotonda que uneix la Nacional, l'autopista i la C14 poden ser quilomètriques, diuen, i alguns conductors, per estalviar-se a l'espera, passen per dins del municipi que acaba col·lapsat, un fet que perjudica els veïns. L'alcalde Marc Vinyal, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada.
1: I l'Ajuntament de Barcelona fa aflorar més de 800.000 euros en impostos que devien empreses que gestionen pisos turístics. El consistori ha creuat dades amb la Generalitat per enxampar les empreses que declaraven menys del que tocava. Algunes, que guanyaven més d'un milió d'euros l'any, no tributaven per l'impost que els pertocava. Altres no havien declarat tots els pisos que gestionen. Així doncs, han tancat 150 expedients i s'han recuperat més de 800.000 euros de cop i a partir d'ara la ciutat rebrà 200.000 euros més cada any de manera fixa. Repassem ara altres informacions en format breu. El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
9: Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en el barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen 13 persones en el marc del dispositiu desplegat aquest cap de setmana al Festival Branch Electrònica, al Parc del Fòrum de Barcelona.
9: 7 17 dels arrestats havien robat telèfons i 3 més han estat detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. A més, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per drogues, un altre per agressió sexual amb tocaments i un més perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. Els agents també han recuperat 74 mòbils i han denunciat 5 persones per furt en un esdeveniment que ha congregat més de 26.500 persones en el moment de màxima afluència.
1: I la policia catalana detecta un repunt del tràfic d'animals a través de l'AP7 i alerten que alguns podrien portar malalties.
9: La majoria són gossos que venen de països de l'est i sovint venen sense cap control. Són de races molt buscades, com Chihuahua, Tekel o Golden Retriever. Els Mossos alerten que benefici per a les màfies es pot arribar a multiplicar per 20 aquest benefici. Toni Martín, cap de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos a Girona, ho explica a l'Agència Catalana de Notícies.
13: Els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Entenc que el benefici és important. Multipliquen per 10 el benefici.
1: A la plana esportiva parlem de ciclisme. Paula Blasi és la cinquena classificada al Tour de França femení. La ciclista espluguenca ha acabat segona en la darrera etapa de la cursa, només per darrere de la neerlandesa Demi Vollering, que ha guanyat el Tour. Blasi, però, no ha pogut endur-se el mallot blanc a la millor ciclista jove. L'altra participant catalana, Mireia Benito, ha quedat en 42a posició. En futbol, aquesta setmana tornen els mundialistes als entrenaments del Barça. Alguns ja ho han fet. Anthony Gordon, Joan Garcia i Eric Garcia han escurçat les vacances i han tornat a entrenar aquest diumenge, uns dies abans del que estava previst. Mentrestant, el club continua negociant el traspàs del migcampista Rodri des del Manchester City. I a la segona divisió, el Sabadell s'ha imposat a l'Olot en un partit amistós per 0-3. Avui comença Birmingham, el Regne Unit, el Campionat Europeu d'Atletisme, la gran cita d'aquest esport, amb la participació d'una vintena de catalans. Aquest matí, el santboià Jaime Guerra i la barcelonina Sara Gallego disputaran la classificació del salt de llargada. A la tarda, la gabanenca Laura Redondo buscarà el passi a la final del llançament de Martell. I un apunt de motor perquè Àlex Márquez ha acabat quart en el Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP, mentre que el seu germà Marc ha quedat setè, ampliant fins a 40 punts la distància de Jorge Martín a la classificació general. Parlem de cultura. El Festival Jordi Savall arrenca avui la 6a edició, marcada per l'eclipsi solar que inspira la seva programació. Amb el Reial Monestir de Santes Creus com a epicentre, aquesta cita musical reuneix grans figures internacionals i celebrarà un concert especial el 12 d'agost, coincidint amb el gran fenomen astronòmic. Marta Orquín.
14: El Festival Jordi Savall posarà banda sonora al gran eclipsi solar del 12 d'agost i es podrà seguir amb un concert especial a càrrec del músic Josep Maria Martí en una ubicació natural encara secreta.
15: El lloc on es fa el concert serà comunicat a la gent, que serà convocada en un pàrquing però a prop del concert, i llavors mitja hora o una hora abans la gent se la portarà al lloc del concert.
14: Jordi Savall dirigirà també el dia 12 un homenatge a Copèrnic amb la Capella Reial de Catalunya i Hesperium 21. Aquest astrònom revolucionari que va defensar l'heliocentrisme comparteix festival amb les dones d'Orient, les músiques elisabetianes i africanes, Fanny Mendelssohn o Juan Sebastián Elcano, que va donar la volta al món. I és que l'eclipsi solar inspira aquesta edició, que vol il·luminar el que queda amagat i silenciat.
15: L'eclipsi és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum a aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
14: També destaquen una estrena de Bernat Vivancos, els cantants Núria Rial i William Shelton, el Quatuor Mosaic, l'organista Montserrat Torrent, la pianista Olga Pashenko o el senegalès Momi Maiga. La llum guia la programació, que s'estén per Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover, i que culminarà diumenge un gran concert simfònic dedicat a Félix Mendelssohn, conduït pel mestre Savall.

La pianista empordanesa toca avui al Palau de la Música Catalana. Entre d'altres, interpretarà temes de Schumann, Prokofiev i Liszt, qui signa aquest Rhapsody espanyol que sentiu de fons. La cita a partir de les 8 del vespre. D'aquesta manera ens acomiadem, arribem així al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Ana Bañeres.
1: A dos dies per l'observació de l'eclipsi solar total es van definint tots els dispositius de seguretat, mobilitat i de salut per a gestionar un fenomen que observaran milions de persones arreu del territori, però especialment a les demarcacions de Lleida i Tarragona, on la durada serà màxima. I en aquest sentit, i més enllà dels controls de trànsit que ja s'han començat a desplegar des d'aquest cap de setmana, Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i sobretot problemes oftalmològics. I és que no posar-se les ulleres homologades o mirar a ull nu l'eclipsi, com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
2: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
1: Per aquest motiu es reforçaran els dispositius d'atenció a 16 centres de primària de les regions sanitàries de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre des de la tarda del 12 fins a migdia del 14, però a més també tot el servei d'urgències de l'àmbit hospitalari des de la nit del 12 i fins a migdia del 14, amb més equips a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a Lleida, però també els de Tarragona com l'Universitari Joan 23 i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, atès que és quan es poden presentar sobretot els problemes oftalmològics. L'eclipsi solar ha obligat a gestionar els espais naturals. Avui mateix els agents rurals han augmentat els recursos i han ampliat horaris per reforçar la vigilància, alhora que els alcaldes del Baix Segre han decidit prohibir l'accés de persones i vehicles per veure l'eclipsi a diferents espais naturals pel l'alt i risc d'incendis. També fan una crida perquè no s'hi desplacin sense reserva prèvia per evitar les massificacions. Pepa Sangenís.
3: Els alcaldes de Serós, la Granja d'Escarp i el Matret al Baix Segre s'han reunit aquest matí amb representants dels agents rurals i protecció civil i han acordat establir restriccions de mobilitat el dia de l'eclipsi solar per l'alt risc d'incendis. Al Baix Segre hi ha un mirador natural als plans de Montmaneu, on es preveia una assistència massiva, i també a les zones boscoses. En aquests indrets han decidit prohibir l'accés de vehicles i persones. L'alcalde de Serós, Josep Antoni Ròmia, fa una crida també perquè no es desplacin més persones sense reserva prèvia, perquè diu els espais habilitats ja estan plens.
4: El que hem decidit és que activarem els plans de protecció dels municipis, la Granja Solària del Matret, per tallar els accessos a el pla de Montmaneu i tota aquella zona, perquè ja estem amb un pla Alfa 3, que no vinguin, que hi ha moltes altres zones de Lleida per veure-ho.
3: En la mateixa línia ha expressat la seva preocupació l'alcaldessa del Matret, Jenny Nadal.
5: Que fa por és la massificació de vehicles. Més que res perquè el Matret i la nostra zona, aquest entorn, és la zona amb més risc d'incendi de Catalunya.
3: Efectius dels agents rurals i Mossos amb l'ajut d'un helicòpter vetllaran perquè es compleixin aquestes restriccions de mobilitat en aquests espais naturals.
1: Doncs encara parlem d'accessos. El principal, al Parc Nacional d'Aigüestortes, pel municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, està tancat per una esllavissada de terra i pedres, no reobrirà parcialment aquest dilluns com s'havia previst en un principi. L'esllavissada, que ha afectat sobretot el pàrquing del Prat del Pierró, el més gran del parc, es va produir a causa de les intenses tempestes i pluges que han caigut aquest cap de setmana al Pirineu de Lleida. En les tasques de neteja, que preveuen duraran dies, i treballarà personal del parc, bombers, voluntaris i personal de l'estació d'Espot. Més de 300 ajuntaments mantenen la seva oposició ferma al Plater, el Pla Territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, els ajuntaments, els sindicats agraris i també les entitats ecologistes fan una crida a aturar-lo i asseguren que gairebé 12.000 ciutadans hi han presentat al·legacions. Maria Huguet.
6: Asseguren que, tal i com està plantejat, el pla vulnera fins a 44 punts de normativa catalana, espanyola i europea. Insisteixen, no estan en contra de les renovables, sinó de com s'estan planificant i com es volen implantar a Catalunya, amb el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, o l'afectació a la biodiversitat. Escoltem Àlex Tarés, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, i Xavier Vilalta, del Consell Comarcal del Solsonès.
7: No cal trinxar el país per fer la transició energètica.
8: Aquesta suposada sobirania energètica no es pot fer a costa de carregar-se el sector primari i la sobirania alimentària.
9: Al Solsonès se li ha destinat 2.600 hectàrees de plaques solars. Això és una autèntica bajanada, és una destrossa de territori total.
6: Reclamen al govern retirar el Plater i planificar-lo.